0: Onda ODS.
1: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
2: Per a un món més just i sostenible.
0: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.